això em diran després. Societat de consum, tu treballes bastant, jo treballo quan puc, aquell treballa tot l'any i sempre es diu el mateix. Societat de consum, tu viatges molt poc, jo viatge bastant, aquell del poble no surt. Ha, ha, ha, ha. Societat de consum.